0: repas.
1: Va se zodanir amb les dues que van bé. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.